0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: En la Cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: Què tal? Molt bon dia, 12 i 20, benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Ja sabeu que tots els dies arribem pràcticament a aquestes hores per a contar i per a explicar l'actualitat de la nostra comarca. No podem arribar a tots, però ho intentem. I això és el que farem des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, així, a l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar-nos. Anem amb l'oratge, que últimament es porta de cap. Lluís Francesc, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: A veure, què hem d'esperar d'avui, de les pròximes hores?
4: Esperem un dia marcat per l'estabilitat en la major part de la península ibèrica, amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats. Per als nostres interessos, avui tenim una cosa de descens de les temperatures. Este dimecres hi ha un Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i de cara al cap de setmana tornen a descendir, a més, s'inestabilitza el temps. La jornada ve marcada per un pas progressiu de major índex de nuvolositat, una jornada que tindrà els vents de component sud com a predominants i la temperatura màxima es quedarà lleugerament per damunt dels 30 graus demà. El dia tornarà a tindre un increment de la nuvolositat progressiu amb les hores, temperatures que tornen a pujar i de forma acusada i vents que mantindran la component sud-sud-oest com a moderats.
3: Gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia, Miguel.
3: Bueno, és de veres que avui hem dit... Hem eixit al carrer, no ho farem d'eixir al carrer, a la ràdio, però avui hem eixit al carrer i bé, s'estava bé.
5: Sí, jo he tingut fred i tot.
3: Bueno, fred. Vull dir, en comparació d'altres dies...
5: Sí, sí, ha hagut un moment que corria l'aire i dic, bueno, quina sensació, no s'han recordat enviar d'això, eh?
3: Tens tota la raó. Però, bo, quines són les temperatures, hores d'ara?
5: Temperatures més estables, com dia el nostre meteoròleg Lluís. Estem entre 22 i 27 graus a la nostra comarca. Temperatures ja més habituals per al mes de maig. Més fresqueig a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allí on tenen els 22 graus, i la màxima d'avui és 27 graus, estan a Guadasséquies, on tinguem 25.
3: Perfecte, moltíssimes gràcies. Vinga, va.
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: Anem a fer eixa picaeta, saludant ja Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tomàs Marí, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Esteu d'acord en el que ha dit Carmen, que avui ha passat fred?
2: No. Mira, a mitges.
0: Oi, mira.
2: Clar, és que...
3: Gràcies, Tomàs.
2: No, jo,
0: un poquet sí.
2: Comprenc a Tomàs. Sí. Comprenc a Tomàs, perquè, clar, ell matina, i, clar, quan ell ha vingut així...
4: Jo quan arribava ja tenia
0: però,
4: calor.
0: No, però
4: després,
0: quan
4: al portant de les 11 feia caloreta allà, però després fred, és segur raro.
0: Quan arriba jo, que serien les 9 del matí, no arriba a les 9, així, a l'entrada de la ràdio ja era... I ara el Polo Norte. Però jo he entrat i dic, ui, que bé, sí o no?
2: Sí, està així.
0: Vols, està així.
4: No, però jo quan arriba, la veritat és que bé, sincerament.
2: A l'entrada del carrer, dius, tots diguem el mateix. Sí, que
0: sí.
2: Bo.
0: Sí, sí, és que és així, no?
2: La sensació.
0: Bo, ja està, ja.
4: Per a que se faci una idea als oients, la meteorologia està tal que així. No sabem ni aclarir-nos, cadascú té una sensació, un s'ha portat aixequeta de bon matí, altres no, per a que faci una idea. Cadascú que tria el que vulga. No hi ha més.
0: Doncs nosaltres triem contar a la gent què és el que hem preparat.
3: Vinga, va.
0: En els diferents programes de Ràdio Antilla en Cadena Ser, començant per este Hoy por Hoy, Carmen.
3: Doncs com estem fent habitualment en este espai, farem una actualització de la vaga educativa per conèixer com està l'assumpte,
0: sí, perquè...
3: amb els sindicats, amb la conselleria, amb els acords, amb els preacords i tot el que suposa esta vaga educativa, que ja quasi va complir un mes. Així que Tomàs Marín ens informarà de tot. També parlarem de les jornades de la vaga que s'han convocat en l'ensenyament concertat a Ontinyent per avui, per al dia 10 i per al dia 17. Faran un paronet, també per fer les seues reivindicacions, així que nosaltres volem parlar amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres i professor al Col·legi La Concepció d'ací d'Ontinyent, perquè ens conte per què han decidit fer aquestes parades, per què ho han decidit ara i també quines són les seues reivindicacions.
0: Efectivament, perquè ja vam avisar i ja vam dir el dilluns, si no m'equivoque, que això estava previst,
3: sí,
0: que es faria no només a Ontinyent, també a la resta de la comunitat valenciana, dels centres concertats, però volem saber quines són les reivindicacions, com bé diu Carmen, perquè clar, és que el que escoltaven fins ara és que ells estan dient que estan pitjor encara que la pública. Volem molt exactament què és el que passa.
3: Exactament.
0: I què és el que hi ha a la concertada. Què més?
3: Bueno, segon dia de les proves d'accés a la universitat.
0: Ahí està, sí senyor.
3: Allí han estat al campus d'Ontinyent, han estat Tomàs Marín i Esteban Arroyo, han arreplegat testimonis en este segon dia. Imagine que els nervis estarien per l'estil, però bueno, ja sabien el que anaven. Ja m'han xivat que han parlat amb algun estudiant amb la qual ja havien parlat
0: abans
3: justament
0: clar.
3: Mentre estava fent mentre estava
0: estudiant
3: a la sala de CIC de Sant Rafel, així que bueno, volem saber com han anat les coses.
0: No avancem res perquè el reportatge està preparat
3: exactament,
0: i l'escoltarem en esta primera hora.
3: Altre reportatge, perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Sí, senyor.
3: I tant tu com jo hem estat en una de les estacions d'Ontibici per a conèixer de prop el funcionament d'este servei a Ontinyent, un servei renovat. Hem parlat amb Sayo Gandia, la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament, sobre la mobilitat sostenible a Ontinyent. Mm. I a més també hem conversat amb Lol Esterol i amb Elios Gisbert, amics del col·lectiu Ontinyent en Bici, per analitzar un poc quina és la situació de la mobilitat a Ontinyent, com conviuen vehicles, cotxes i bicicletes.
0: Si estem preparats o no com a ciutat per a conviure, etcètera. Sí, és molt interessant.
3: Què passa ahir? Perquè hi ha un debat amb això. Hi ha un debat amb això, així que vos convida que escolteu el reportatge perquè ha estat molt bé.
0: Saps què passa? Que, clar, quan vas a fer un reportatge d'aquestes característiques tens informació, però no teníem la informació de que Ontinyent en Bici era un col·lectiu prou crític en aquest aspecte.
3: Sí,
0: i enjuntat a la regidoria i al col·lectiu.
3: Ha hagut reivindicacions canyeres.
0: Però ha estat molt bé, molt bé.
3: Genial.
0: Dins d'un respecte fantàstic.
3: Sí, després i jo escoltareu. Crec que la regidora ha replegat aquestes reivindicacions.
0: Sí. És que jo crec que estan pejors.
3: Ha estat
0: polítics.
3: Genial.
0: Sí, senyor.
3: He fet ahir d'interventors.
0: Ahí estem. Què més coses?
3: Tornant a l'educació, parlarem amb Maria Minsut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Ontinyent, per
0: sí.
3: conèixer també com està afectant la vaga educativa a este centre. Al final no és un col·legi, no és un institut, però bueno, és l'Escola Oficial d'Idiomes i també està afectant-los d'aquesta vaga educativa. I finalment parlarem amb l'astrònom d'Alfarrasí, Ivan Martí, per parlar de divulgació astronòmica que s'està fent a centres educatius, l'eclipse solar que tindrem en agost, si no m'equivoque.
0: Sí, en agost.
3: Hi han preparades cosetes a Alfarrasí, desforats negres.
0: D'això ha parlat, sí, en l'Inixa Xavó.
3: Això ens ha volat molt. I les activitats que tenen previstes per a l'estiu a Alfarrasí, que bueno, ja hem parlat alguna vegada, sí, la segona Star Party, observació de l'eclipse solar, i la veritat és que l'any passat va ser un èxit i
0: volem crec
3: que guany també serà, per sí. donar tota la informació.
0: Exacte, a més, volem parlar en ell dels jocs que hi ha a la nostra comarca per a poder
3: veure
0: les estrelles, les constel·lacions, els planetes, etcètera, no?
3: Jo crec que és molt interessant. Sempre i quan no estiga núvol.
0: Exacte.
3: I que bueno, nosaltres tenim la sort de que no vivim en grans ciutats on la contaminació s'ho menja tot, que per les nits puguem veure les estrelles.
0: Això és de veres. Però hi ha punts, jo crec que hi ha punts que tenen menys contaminació lumínica encara.
3: Sí, sí, sí.
0: I ha de ser molt més senzill veure tot això, no? Però clar, el que és que vivim o hem viscut en una gran ciutat, no estem acostumats a veure les estrelles. I quan arribes a un lloc d'aquestes característiques, que mires al cel i dius, hòstia...
3: Benvingut a la Vall del Vall de Miguel.
0: Clar, era com... Però això estava ahí tot el rato,
3: claro.
0: Saps? Això estava ahí, com pot ser? Clar, és una meravella. D'això parlarem altres coses amb el bo d'Ivan.
3: Gràcies,
0: Carmen. Hora 14, Tomàs Marín. Tomàs, he de dir què porta. Què podem dir? Una hora, aproximadament, emocionat.
4: Emocionat.
3: Què li passa?
0: Emocionat professionalment.
4: Per què?
0: Perquè estan arribant notícies.
4: Ah, sí, bueno, sí. D'última hora. Últimes sí hores no? I tot. Sí, estic raro. Em sent raro.
2: Anonadado.
3: És que no tens ser deportivos, entonces.
0: Però té
4: i la notícia
0: secció.
4: I la secció, vamos, va estar que crema el divendres, sincerament. Mireu,
0: hora 14.
4: Pensava que... Bueno, hora 14, anem a començar per l'hora 14.
0: Sí,
4: anem a parlar de les proves d'accés a la universitat, parlarem de l'Espau, com no, que m'he estat fa una estoneta per allí, tant Esteban com jo, de xerreta amb els alumnes, també amb els mestres, amb els docents en vaga. Comentarem un poquet com estan les coses en aquest segon dia de proves d'accés a la universitat, en una jornada on també, com no, posarem focus en tots els temes que tenim al nostre oi por oi on tinc en la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en les dades de l'atur, que ja tenim valoració per part d'Eduard Gómez, ens ha fet aquesta valoració d'aquestes dates que han pujat a nivell comarcal durant des del passat mes d'abril, del passat mes de maig a l'abril, i també us comentarem diverses qüestions a nivell comarcal. Començarem a parlar-vos de la caloreta, de les piscinetes, si s'obren o no s'obren, us contarem dates, entre altres qüestions clau que anirem destacant des de les 2:17, perquè crec que avui la notícia del dia està bona als esports.
0: Tira-li.
4: Bueno, que ja han conegut... i s'ha fet mitjançant un comunicat de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol i a més a través d'un vídeo a les xarxes socials del Club Ontinyentí, que tant Roberto Bas com Òscar Bernabéu no continuarà al capdavant del cos tècnic de l'Ontinyent després de 7 temporades. Tenien totes de canaren a continuar. Jo tenia aquesta sensació, però...
0: És que te vaig preguntar la setmana passada.
4: A mi però va començar a estranyar el fet de la tardança, perquè aquesta renovació sempre s'ha fet pública a finals del mes de maig. I ui, així què passa? Han passat uns quarts dies, anem a donar un poquet de test de treva. Doncs s'ha fet oficial aquesta notícia, farà uns 20 minutets, deixant continuïtat de Roberto Bassi i Òscar Bernabéu com a primer i segon entrenador, respectivament, de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol. 7 temporades històriques. Els tècnics ontinyentis ja han decidit donar aquest pas al costat. A les xarxes socials de l'Ontinyent 1931 tenen un vídeo que estava mirant-me ara mentre estàvem fent un poc la picadeta i estava contant, Carmen, estos temes que tenim en el hoy por hoy. Són 7 minuts de vídeo contant tota la història, i tant el míster com el segon entrenador, Òscar Bernabéu, estaven dient adeu a l'afició del Clariano. Molts missatges d'ànims i d'agraïment, i com no, anem a tractar de tindre el míster, a Roberto Bas, el pròxim divendres a la nostra secció d'esports que inaugurem esta setmana, i com no, desitjar-li als dos la major de les sorts, perquè són uns professionals com la copa d'un pino, són uns cracs, i de segur que per on vagin li s'anirà d'allò més bé. Canvi d'etapa. Tot comença a ser molt diferent, perquè han sigut els 7 anys d'història de l'Ontinyent 1931, han sigut en els que Roberto Bas ha sigut el primer entrenador conjuntament amb Òscar Bernabéu. Ara què passarà? No ho sabem, esperem tindre prontes notícies per a començar a il·lusionar-nos en la temporada vinent, però això és un jarro d'aigua gelada. sincerament, perquè no ho esperes, però bueno, n'hi ha que il·lusionar-nos i hi ha que pensar que les coses es fan per una cosa i que, ostres, són 7 anys,
0: clar.
4: Que és molt, molt de temps i tots els cicles, tot té fetge de caducitat.
0: Tal qual.
4: Que tindreu compte.
0: Totalment
4: bueno,
0: d'acord.
4: Ho anirem actualitzant i tot, vale?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Anem parlant d'això i jo crec que el divendres...
4: És raro.
0: És molt raro, però jo crec que el divendres ja un parell de dies després ja estarà més tranquil.
4: Sí.
0: No? Més tranquil tot.
4: Me li preguntarem al míster a veure si és que és el que para, que podien haver-ho dit la setmana passada, la setmana que ve. Sabeu per què?
0: Per què?
4: La setmana que ve, si no recorde malament, i és primer tro de la seva
0: companyia. Ai, de veres! Si podia...
4: Ja crec que vull, adeu.
0: Escolta'm.
4: Per no fer-li 22 voltes.
0: Però podem avançar l'entrevista, Demà, no.
4: Primer no, que va. Una cosa lo professional, ja te lo festes.
0: Vindrà divendres.
4: Però bueno, que el divendres parlarem amb ell i que mos conte més corretes el bo de Roberto.
0: Fantàstic, gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, tenim ventana avui?
2: Sí, tenim ventana a partir de les 7 i 20. Dic sí perquè...
0: Sí, clar, per això t'ho he preguntat.
2: Demà no hi ha.
0: Demà no,
2: eh? Però avui sí que hi ha, a no ser que hi hagi algun canvi de programació, però de moment no n'hi ha. Estarà amb nosaltres el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, de Bocairent.
0: Ah, molt bé.
2: I direu, moros i cristians?
0: Ara, per què?
2: Perquè els moros i cristians de Bocairent són en febrer.
0: I ja vam parlar, vam fer un programa allà.
2: Correcte, vam estar allà en la plaça de l'Ajuntament, eh? Ai, que bo estaria ara, aquesta sensació, no?
0: Sí, tindré aquesta sensació d'estar abrigaets.
2: Tu què dius, Carmen?
3: No.
0: No, és que no compra res, eh?
3: No.
2: Doncs parlarem amb Damián perquè estan ja realitzant-se els panellets del cicle de moros i cristians en honor a Sant Blai. Van per el quart panellet, val? És cada cap de setmana ja li toca a una fila el realitzar la festa del panellet. Doncs parlarem amb ell, amb el president de l'associació, sobre aquesta festa i sobre aquest inici del calendari de moros, fester de moros i cristians del municipi.
3: Ja 2027.
0: Clar, és que estem parlant de ja l'any que ve.
3: Arrenquem pront en Bocairent,
0: Estem a juny, a 3 de juny, i ja fins l'any que ve.
3: Està bé.
0: Molt bé. Jo no sé què és la festa del panellet, però perdoneu la meva ignorància. Què és això?
2: Crec recordar, perquè... Que
0: i si no escoltem esta vez,
2: he dit cada setmana i crec que és cada mes.
0: Cada mes, val.
2: Perdó, cada mes una fila realitza una desfilada per el municipi.
0: Mira, veu?
2: Sí.
0: Molt bé. Val, perfecte.
2: Sí.
0: Estarem atents.
2: Un recorregut que tenen ja habitual i cada mes s'organitza una fila.
0: Doncs estarem atents a la ventana esta vesprada 7 i 20 amb Esteban Arroyo per a veure què és exactament i per què comencen tan prontet, tant ho dic. Tindrà una raó de ser, segur que sí. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
0: Tomàs, no te'n vagis.
3: Adéu.
2: Per cert,
0: atenció.
2: Estaven recordant-me que m'he quedat en una imatge en el campus.
4: Ja sé quina dius.
0: Atenció.
2: En la qual estava parlant un alumne i estava escoltant-lo la seva professora de l'IES Pou Clar i s'ha emocionat la professora.
0: Que bonico.
2: S'ha emocionat el veure a l'alumne com estava donant les gràcies als professors per haver anat al campus a donar-los el seu recolzament.
4: És que són un ciment fonamental, els mestres, en aquest tipus d'esdeveniments.
0: Clar, i més en aquests moments, que està l'emoció està a flor de pell, saps? I jo crec que...
4: Crec que tots recordarem el dia que fem les paus, selectivitat, com vulguin dir-ho, només acabar, i, bueno, només començar la prova, i acabar, la primera persona que veiem i buscaven era la mestra, o el mestre de l'assignatura, o inclús la teua tutora particular. I, vamos, i aquest recolzament és necessari sempre.
0: Per això hem volgut estar ahir per a comprovar-ho. Gràcies per...
2: De res.
0: Esteban, gràcies, Carmen. Gràcies. No te vagis junt.
4: No.
0: Tomàs.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe, todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12:38, l'Ineta Tomàs Marín, que no se'n vaja, perquè ell té tota la informació, l'última hora, i fem periòdicament, ja sabeu, a l'Oi per Oi de Vall d'Albaida, des de que va començar la vaga indefinida dels docents a l'ensenyança pública, estem fent com una actualització cada 2-3 dies del que passa, del que està passant i del que pot passar. Tomàs Marín, conta'ns coses.
1: Hola de nou, Miguel. Bueno, com bé sabem, bloqueig. Bloqueig total, sí. Per desgràcia, hores d'ara, iniciar negociacions entre conselleria i sindicats. Bueno, us conto com estan les coses, sobretot a nivell autonòmic i quines són les principals mobilitzacions que estan realitzant, perquè a sol titular passa les mobilitzacions, ara sabran el perquè. Bueno, és una vaga la de la professora de la Comunitat Valenciana que està ara mateix, ja podem dir, en una nova fase de protesta en aquesta quarta setmana de mobilitzacions. Des d'ahir, des de dilluns, disculpen, desenes de docents han iniciat una acampada indefinida a la plaça de la Mare de Déu de València per reclamar millores per a l'educació pública i denunciar la manca de diàleg de la conselleria. Els participants asseguren que les mobilitzacions i les negociacions de les darreres setmanes no han donat resultats i per això han decidit mantenir la protesta fins que l'administració atenga les seues reivindicacions. Entre les principals demandes hi ha millores salarials, reducció de ràtios i garanties per a l'ensenyament en valencià. La vaga arriba ja a eixa quarta setmana i la negociació, com bé saben, continua encallada. Els sindicats majoritaris, STEP, Comissions Obreres i UGT, acusen la conselleria de fragmentar les converses en reunions sectorials per allargar el conflicte, mentre que Educació manté les anomenades minimeses amb altres organitzacions sindicals. Davant la continuïtat de la vaga, la conselleria ha enviat instruccions als centres educatius per garantir les avaluacions de final de curs. És que ja estem al mes de juny, recorden.
0: Correcte.
1: Si un professor està en vaga, la direcció podrà designar un altre docent o assumir directament l'avaluació amb les evidències acadèmiques disponibles. Així, el conflicte educatiu valencià continua sense una solució immediata, amb les posicions encara molt allunyades entre l'administració i els representants del professorat. I en clau comarcal, us conte que Ontinyent va acollir ahir de vesprada una concentració en defensa d'educació pública i per la no violència convocada pel professorat mobilitzat de la Vall d'Albaida, és a dir, l'assemblea de docents de la nostra comarca. Vam parlar, recordaràs, ahir en el nostre Oi per Oi amb Fran Albero, que és el director de l'Institut L'Estació, i ens donava la seua en relació a l'estat actual de la vaga indefinida. L'escolten.
2: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega aquest acord, si no s'aplega aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toca, després d'aquest temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica i amb un temps més concret.
1: Unes mobilitzacions que han continuat avui amb noves accions reivindicatives als centres educatius de la comarca. La jornada ha començat amb els habituals piquets informatius a les portes d'instituts i col·legis, després ha seguit amb assemblees internes del professorat i ha culminat, com bé esmentàvem abans, a les 11 del matí, amb aquest aplaudiment de suport a l'alumnat que s'ha realitzat a la façana de l'aulari del campus d'Ontinyent de la Universitat de València.
0: Que després escoltarem aquest reportatge que han fet Tomàs Marín i Esteban Arroyo. Gràcies. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Anem a continuar parlant de vaga d'educació, però en este cas de l'altra part, dels concertats, i serà en no res, en uns segons.

0: com dèiem, també les aules de la concertada s'han aturat, almenys entre les 9 i les 10 del matí d'avui. Però lluny de ser un simple canvi d'horaris en centres com, per exemple, el Col·legi de la Concepció, darrere hi ha un crit unànime de professorat per la seva dignitat laboral. I volem saber per què han aturat i vam a seguir aturant. Tenen previstos tres parons, el 3, el 10 i el 17 de juny, i volen saber tot el que hi ha darrere, i ho farem parlant amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres, precisament del Col·legi La Concepció. Nacho, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Benvingut. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Clar, què és el que està passant a la concertada? Perquè estem parlant durant les últimes quatre setmanes de l'educació pública en València, etc., de la vaga indefinida dels docents de la pública. Què està passant a la concertada, Nacho?
1: Bueno, si em permets, m'agradaria començar donant tot el meu suport i carinyo als companys de la ensenyança pública, perquè estan lluitant per xiquets i pels drets laborals. I, bueno, nosaltres estem ahí d'una manera un poc diferent, perquè no és el mateix, evidentment, però, bueno, volíem enviar tot el nostre suport perquè estan ficant la butxaca, el cor i la salut en el que estan fent, així que total apoyo a ells. I, per altra part, pues, volia comentar-vos un poquet, pues, això. Nosaltres, evidentment, tinguem altres reivindicacions perquè pues, no estem en el mateix... no és el mateix, evidentment, l'ensenyança concertada. Uh-huh. Regir per altres formes, i pues, en algunes enguany pues, ens hem vist molt perjudicats, i hem cregut que era un bon moment per a plantejar aquestes reivindicacions, que si vols, pues, ara te vas comentant un poquet.
0: Sí, perquè, clar, perquè parleu, entre altres coses, jo he llegit que denuncieu el dret a una jubilació parcial digna, perquè ara mateix és quasi un impossible, no, dieu?
1: Correcte. El problema és que hem endarrerit en drets que tenim assolits en anteriors etapes, d'acord? Uh-huh. Pues hasta fa no molt, així tenien companys que pues, quan arribaven, si tenien els anys cotitzats suficients, en 63 anys, pues, podien prejubilar-se i només feien la meitat de la seva jornada laboral. Entrava un company jove, que es deia el rellevista, que era el que en teoria, pues, quan acabava este professor major, assolia totes les hores i ja es quedava en el centre com a professor. Què ha ocorrit? Que això ha desaparegut. Aleshores, pues, ja anem a jubilacions que estan ara al voltant del 66, 60... Clar, en un horari complet per nosaltres de pissarra, no?, com diríem antes.
0: Sí.
1: Clar, que creiem que pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina, com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
0: Uh-huh. Després també diu que no es fan substitucions en primària si la incapacitat temporal no és de més de 112 dies.
1: Clar, no, bàsicament no es paguen. És a dir,
0: no es paguen, clar, no pagament delegat. No hi ha pagament delegat.
1: Correctament. Entonces, el tema està en que nosaltres tinguem, per això deia les diferències entre la pública i nosaltres estem sotmesos a lo que es diu un pagament delegat, en el que pues, la conselleria mos fa tots aquests pagos a través de... Ja no val diners al col·legi, com antigament, no? Ara ja és conselleria, aquí a nosaltres mos... Quan tinguem algun problema, mos tinguem que encarar a conselleria, perquè és el que finalment mos paga, no?
0: Clar.
1: I clar, pues, estem tinguem problemes en este sistema de pagament delegat, que en un principi pues, té molt bona intenció, perquè pues, bueno, els diners són nets, perquè van directament de la... Pues de la conselleria al professorat sense passar pels centres, però clar, hi ha una sèrie de coses pues, com per exemple tinguem una paga sòlida ja des de fa molt de temps, de 25 anys.
0: Des 25 anys,
1: que,
0: sí.
1: Correcte, que ara pues, l'única manera que tinguem de cobrar-la és denunciar al nostre centre.
0: Ostres.
1: Anar al juí. El juí ja està guanyat perquè ja s'ha creat una jurisprudència de fa anys.
0: Val.
1: Per tant, el gasto que se fa ahí de d'abogats, de conselleria que tenen que anar al litigi, total per res, perquè és que ja està aprovat, per tant, se mos dona a tots. Entonces, pues, ja veus que costaria poc dir pues, això que està reconegut i que ja hem perdut 400...
0: Sí.
1: Sentències, pues bueno, les fiquem en el pagament delegat i no fa falta que feu això. I el que tu comentaves és igual, o sigui, tinguem en primària, tu imagina't, quin professor sap quan agarra una baixa que va estar més de 112 o 130.

0: de Comissions Obreres i tal, ha hagut un recolzament prou important en els col·legis concertats d'esta vaga, o d'este atur, més bé que vaga,
1: sí.
0: I bueno, mos plantegem que si no som escoltats, pues, podríem plantejar que l'últim dia fora un dia sencer. Tot està en l'aire. De moment, el que està convocat són tres paros d'una hora, tres, deu i des.
1: Doncs ahí tenim la informació. Continuarem pendents dels aturs que feu, el 10 i el 17, i a veure si avancem en esta negociació i podem millorar també a la concertada. Nacho, una abraçada molt forta.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per donar-nos un poquet ahí d'espai. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: Vinga, adéu, bon dia. Adéu.
1: I no deixem l'educació. Este matí hem anat al segon dia de la Pau. Tomàs Marín ens conta la història.
2: Segon dia de les proves d'accés a la universitat, així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Recorden, són 416 els estudiants que estan realitzant aquestes proves que van a marcar el seu futur. Depenen tant de la nota com de totes les assignatures que estiguen realitzant. Al llarg d'esta jornada, a primera hora del matí, a les 9:30, s'ha realitzat la primera prova d'aquesta jornada d'idiomes, la majoria de casos en anglès, entre altres idiomes com poden ser l'italià o el francès o l'alemà. I ara el que toca fer és esperar un poc i esperar a l'examen de Història d'Espanya en una Pau prou diferent respecte a anys anteriors, sobretot per un fet, i és aquesta vaga educativa que està marcant a hores d'ara també totes les proves i tota la normalitat, una normalitat que és total, com bé saben i comentaven en este primer dia, però que al llarg d'esta jornada, com poden veure, està mostrant a moltíssims docents de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida que a les 11 del matí, hora en el que ens trobem així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València, van a dur a terme un aplaudiment a l'alumnat. Com són aquestes? Passen d'anar sense xupetins a anar...
3: Encara que estem de vaga, continuem animant-los i trobem que és important estar així. Tots els companys que estem així estem seguint la vaga des de fa molts dies, estem cansats, estem esgotats, però trobo que tot i això hem d'estar amb ells, donar-los suport i animar-los als poquets exàmens que queden ja, acabar-los de fer-los perfecte.
2: Com ha canviat d'un any a altre la situació actual que hi trobem, ja no sols en l'educació pública, sinó en unes proves tan importants com són aquestes? Passem d'anar sense xupetins a anar en xupetins i en aquesta reivindicació que és vital, i veure samarretes verdes, xiulets i xupetins també en aquestes aules, doncs està determinant el futur dels vostres alumnes.
3: Sí, avui la concentració que hem fet així uns quants docents és per donar-los suport. De fet, no duem ni xiulets, ni duem tambors, no volem estressar-los, simplement que ens vegin que estem així, com a 3 anys, que seguim recolzant-los, perquè de les administracions han jugat molt en el nostre paper de que anàvem a deixar com abandonats els nostres alumnes en aquestes dates, i no és així. I de fet, estem així de vaga molts, i jo, per exemple, soc de Boquera, me n'he baixat exclusivament avui a donar-los suport, i perquè veig que estem en ells i les famílies, i la nostra administració també, que ha jugat en aquest sentiment.
2: Per curiositat, de què eres mestre, quina assignatura?
3: Jo soc de Biologia, que vam fer...
2: Ahir
3: de vesprada.
2: Ahir de... Vaixir bé o què?
3: Molt bé, molt bé. Estava ben content. La veritat és que estaven contents.
2: Doncs alegrem per això, i tant de bo puguem alegrar el més pront possible de que ja s'ha arribat a un acord entre conselleria i sindicat.
3: Esperem que sí, esperem que sí.
2: Tot un plaer parlar amb tu. Doncs ja han escoltat un testimoni de Bocairent fins a Ontinyent per donar aquest suport als seus alumnes. La veritat és que la sensació és eixa, no?, d'esperar, de tractar, de continuar en aquesta lluita i de, com no, que aquests dies l'alumnat siga el protagonista en unes jornades que van a passar a la història, sobretot per aquest color verd tan predominant en les aules i també en esta façana de l'aulari del campus d'Ontinyent. Mireu, vull continuar parlant amb mestres, perquè crec també que volen, a més de mostrar aquest suport, volen contar-nos com estan vivint a hores d'ara tot aquest suport, tota aquesta perseverància, i també com s'ha format tot des de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida per a poder dur a terme també esta convocatòria i este aplaudiment per a joves, i conèixer també com ha nascut aquesta mobilització a més de totes les que estan realitzant a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i també, com no, al Cap i Casal. Mireu, estic així en un corillo, podem dir, de mestres de l'escola pública. Bueno, Vanessa, què tal, com estàs?
4: Molt bé, mira, hem vingut a acompanyar el nostre alumnat.
2: Li preguntava ens el va

0: Día Internacional de la Bicicleta. Día Internacional, Día Mundial. Y claro, nosaltres, de tant en tant, a Radio Ontinyent Cadena Ser i a l'Oi por Oi, Ontinyent Vaida Albaida, fem cas d'estos dies internacionals. Sobretot si tenen alguna cosa que ens agrada. I parlar de la bici jo crec que és parlar de salut, parlar de sostenibilitat, etc. I si hem de parlar de sostenibilitat a Ontinyent i de bicis, fa molt poc de temps que ha tornat el servei d'Ontibici i hem dit, xe, és l'hora de parlar amb la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia, d'esta nova, bueno, nova proposta que ja existia, però que ha tornat esta primavera d'Ontibici. Dic nova perquè les bicis, estic jo ara al costat d'una bici i estan noves, noves. Sayo Gandia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: És de veres que ja fa uns mesos ens vas contar que a la primavera tornaria el servei d'Ontibici. Ja està així, des de mitjans maig, no?, que està en marxa de nou, però nou. Si les bicicletes són noves, tot és nou.
1: Sí, sí, són totes noves, les bicicletes, és un nou servei, és una nova empresa, i per tant tenia que ser tot el mobiliari, totes les bicicletes noves. Totes les estacions de càrrega, més estacions sense càrrega directa, però bueno, tot nou.
0: Mira, això és una cosa que m'agrada, perquè hi ha estacions de càrrega com la que es trobem ara nosaltres, que és estació de càrrega, però l'altre dia vaig veure com un poste que era com una estació que no hi havia càrrega i ahí es pot deixar les bicis. Poden deixar les bicis ahí?
1: Sí, ahí es poden deixar les bicis i ens ha permès ampliar alguna estació més per a que la gent pugui desplaçar-se i deixar les bicis també en altres punts de la ciutat.
0: Estem parlant de 60, si no m'equivoco, 60 bicis noves, 7... punts de càrrega. Per què aquest canvi que heu fet del que hi havia al que hi ha?
1: Bueno, sempre que fas un canvi d'un contracte, d'un nou contracte, intentes millorar o resoldre a lo millor qüestions que abans tenies que dificultaven un poc el desplaçament de certa gent en alguns punts, pues intentes corregir-los. Ara, en este nou servei, hem intentat corregir, atendre aquestes peticions que també havien tingut de la ciutadania, i bueno, i intentar que funcione el servei. Dir-vos també, contar-vos que ha tingut un moltíssima acceptació en el primer mes, estem parlant del voltant d'unes 500 altes només en el primer mes. Cert que hem tingut que resoldre una incidència que va haver, un fallo que va haver en la plataforma, i alguns menors durant un dia es van poder donar de alta, però s'ha detectat ja en l'ajuda de la policia local, es hem detectat també en la plataforma i s'han donat ja de baixa per a que no poguera passar això, que bueno, són incidències a voltes. La tecnologia és molt útil, però de tant en tant també falla.
0: Quines són aquestes novetats i quines eren aquestes reclamacions, entre cometes, que deien els usuaris per a canviar ara que hi ha un nou contracte? Què ha canviat realment?
1: Bueno, realment canvia poc. Canvia el número de bicicletes, n'hem posat algunes més en la via pública i algunes més de reposició. Pues si abans eren, crec que 50 i 7 de reposició, ara són 60 i 7 de reposició. També ha canviat l'acceptar aquesta demanda d'alguna estació en algun punt concret per a donar, facilitar més servei. I, bueno, i per lo que queda també en la resta és que la gent demanar la responsabilitat, sobretot demanar responsabilitat, que es faci un bon ús, que anem a ser, en esta ocasió anem a ser molt estrictes, i la persona que faci un mal ús i la policia pugui detectar que està fent-ho, se'ls va donar de baixa del servei, perquè és un servei que ha de facilitar el desplaçament urbà, sobretot per a qüestions molt puntuals, no? Desplaçament a la feina, desplaçaments que si de classe me'n vaig al poliesportiu, qüestió d'aixina, no per a joguera, com estaven agarrant-la alguns joves i que no donaven un bon aspecte. Entonces, anem a ser estrictes en ese sentit. També recomanar, sobretot a les famílies, que siguin responsables dels seus fills o filles. Els menors de 16 anys, els de 14, que poden ja utilitzar el servei, han de presentar una autorització d'un tutor, de la persona, del pare, la mare o la persona que és el tutor. I després, molt important, que els menors de 16 anys han d'anar en casc per la ciutat, no poden anar sense el casc. i anem a ser estrictes en aquest aspecte i anem a demanar la implicació de la policia local.
0: Jo crec que és molt important tot el que acaba de recordar Sayo, perquè sempre demanem trellat i això és sentit comú, tal, però al final sempre hem d'estar damunt dels... Hem de recordar també que són elèctriques, perquè una bicicleta no elèctrica, si un tinyent, tens que estar molt fort.
1: Era impossible, impossible. Si ja en una elèctrica, de vegades, si no estàs molt àgil, pujar a alguna costera o això ja te costa, imagina si no foren elèctriques. Però bueno, també és un mitjà per a poder desplaçar-te d'una manera saludable, com parlàvem, sí. No? Que la bicicleta és salut, és fer esport al mateix temps que tu estàs desplaçant-te a la feina o desplaçant-te a algun lloc, no? Pues fomentar ese espíritu saludable que té la bicicleta i ese espíritu de responsabilitat i bueno, i que funcione bé el servei per a seguir apostant per un sistema públic de bicicletes elèctriques.
0: Tant de bo, Sayo, has provat ja les bicis o no?
1: Sí, les he provat.
0: Es que mira, como es el Día Mundial de la Bicicleta, yo digo, pues mira, quedem ensayo, pero también podemos quedar el agente de un tinyente en bici, porque claro, ells fan una tasca molt important per al tema de la bici. Estàs amb nosaltres, Lolesterol, hola, Loles, ¿qué tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què et pareix el servei d'Ontibici?
2: Bueno, yo soy una usuaria de la bici, yo soy fan de la bici, y desde la primera vegada que es van implantar les bicis elèctriques de l'Ajuntament, he començat a utilitzar-les, les estic utilitzant tota esta poca. La bici per a mi és, bueno, un vehicle que significa salut, i significa salut física i salut també emocional, i anima molt a la gent a que es registre i a que faci ús de la bici, sobretot com a mitjà de desplaçament, no? Evitarem sempre menys cotxes, que és l'objectiu al final. És una actitud responsable cap al medi ambient, crec que tots ho tenim present i crec que s'ha d'anar cap ahí, i no és només una diversió i no és només passar un rato en la bici, jugar amb ella, no. Per a evitar que la bici es convertisca simplement en un joc, ha d'haver un bon control de l'aplicació, de les incidències, perquè clar, el que no pot ser és que jo vaig a treballar molt contenta amb aquestes bicis i quan isca de treballar no hi hagi cap bicicleta en una estació com per exemple la de Sant Rafel, on crec que hi ha lloc per a, no sé si són 12 bicicletes. Clar, la gent ha de poder confiar. Clar, i per això passa per un supercontrol d'incidències, perquè moltes vegades passa que a banda de no trobar una bici, igual reserves una bicicleta i després no té bateria. Això, clar, això fa que molta gent es desanime. Jo en l'última temporada de bicicletes, l'anterior temporada, finalment em vaig desanimar moltíssim, perquè em vaig quedar tirada en alguna ocasió.
0: Sí, és el que deia Sayo, que en este canvi, clar, el que volen és, primer, tindre més control del que estaves tu demanant, i que era una de les coses que demanava la gent o que demaneu els usuaris per al nou contracte i esta nova temporada d'Ontibici, no?
2: Pues això, clar, és que jo animo moltíssima gent a que la utilitzi. També s'ha de fer molta pedagogia des de l'educació, des de les famílies, i animar a la gent a que perga la por. Però clar, els cotxes també han d'acceptar i han de veure la bicicleta com un vehicle amable, amiga, cap a tot el món. O sigui, s'ha de respectar. Jo sí que he notat una millora de la societat. La societat respecta més a les bicis. Nota que hi ha més bicis en circulació, però així tot s'ha de fer més, perquè jo, de vegades, en converses veus que la gent és que li molesta haver d'anar més espai.
0: Loles, el que estava dient Loles, el que estava dient Loles, crec que és molt interessant, perquè conviure, clar, molta gent té por d'agafar la bici perquè conviure en els cotxes no és fàcil. No és fàcil. Tu creus que cada vegada anem a millor, com diu Loles, de la convivència entre bicicletes, cotxes?
1: Bueno, costa moltíssim. Loles ha donat en la clau, no? Els vehicles moltes vegades es molesta tindre que reduir la velocitat, quan el que hauríem de fer és de normal reduir la velocitat. Ontinyent és una ciutat 30, Ontinyent no pot fer carrils bici per tot arreu perquè els carrers no són amples, no pots destinar massa espai als carrils bici, i per tant el que busquem és aquesta convivència entre les diferents mobilitats. Un cotxe a 30 40, ja no dic a 30, que a lo millor és molt espaiet, encara que jo intente quan vaig per la ciutat anar a aquesta velocitat, un cotxe a 40 o 30, garantir la seguretat de les persones, de les bicicletes, dels patinets i de totes les mobilitats que pugues trobar-te en la via pública. I hem d'anar cap a aquesta educació de respecte, no? Respecte també, sobretot, als que es mouen en sistemes de desplaçament més vulnerables, i el vehicle ha de tindre esa consciència, no?, de respecte també cap a aquests vehicles.
0: T'anem a deixar ja, Sayo, però abans d'anar-te'n, volia que feres una reflexió sobre el paper d'Ontinyent en bici en una ciutat com Ontinyent. Ara que no t'escolten.
1: Bueno, pues yo creo que el papel de Ontinyent en bici, el colectivo Ontinyent en bici ha sigut un colectiu que nosaltres sempre hem tingut al costat, sobretot per atendre les seues peticions, perquè al final són les persones que es desplacen en bicicleta en el seu dia a dia i ens poden aportar moltíssima informació i ens poden aportar moltíssima ajuda a l'Ajuntament. Nosaltres sempre intentem escoltar-los. És cert que no sempre pots complir totes les exigències que te fan per lo que dir, perquè n'hi ha qüestions que són més de urbanisme que són més complicades, no? Però dins de lo que és un servei, dins de lo que és la mobilitat en bicicleta, pues intentem escoltar-los. Jo, per a mi sempre han sigut de gran ajuda, la veritat, encara que és un col·lectiu crític, eh? No.
0: Està bé dir això de crític i somriure, està molt bé. Sayo Gandia, regidor de la sostenibilitat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Ens quedem en Ontinyent en bici, que és un col·lectiu crític, ha dit Sayo Gandia. Loles, no has vingut a soles, presenta al teu acompanyant, per favor.
2: Bueno, Francisca Helios, ell és arquitecte, també és membre d'Ontinyent de Vinci des de sempre, i ell pot explicar-nos millor quines altres mesures es poden posar en marxa des de l'Ajuntament, més tècniques, per pacificar el trànsit i fer que més gent s'anime a eixir al carrer amb una bicicleta i perda la por.
0: Doncs mira, Helios, ara que Sayo estava dient que sou crítics, que jo crec que això és molt bo, tot el món pot ser crític dins de... Bueno, una mesura. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvingut i gràcies per estar ací. Estem en el mateix puesto, No, estem ahí, en el puesto este d'Ontibici, que hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, sis, ara. Lliures i una que no està. A veure, Helios, què es pot fer en una ciutat com Ontinyent, com estava dient Sayo, que és complicada urbanísticament?
3: És un poble que estava apuntant Loles molt acertadament. És que les ciutats, o concretament la nostra ciutat, pues estan dimensionades i dissenyades pensant en que l'aparell que hi ha per a manejar-se en la ciutat és el vehicle, i això és la realitat. I entonces la dimensió dels carrers, els carrils, inclús la localització dels aparcaments, els vados per a poder creuar d'un costat a l'altre, no n'hi ha res absolutament que estiga pensat per a que la incorporació de la bicicleta siga d'una forma més natural. De manera que ara mateix les bicicletes han de coexistir amb uns vehicles que són molt agressius, que són molt perillosos, que tenen una velocitat que no és compatible amb la bicicleta, i sobre un suport que realment és el natural del cotxe, no el de la bicicleta. Què ocorre? Que no és necessari que tots els carrers, absolutament tots, tinguin una adaptació per a la bicicleta, però sí que és cert que nosaltres el que volem és que tu puguis anar en bicicleta a qualsevol lloc del poble, que no siga simplement un recorregut pues, més o menys lúdic, o per unes zones més o menys pacífiques o més o menys amables. Tu has de poder utilitzar la bicicleta com el teu mitjà de transport universal per anar a qualsevol lloc del poble. Què ocorreix? Que tropeces en zones que són conflictives, com per exemple el Tiraor. El Tiraor és una carretera realment, perquè no es pot dir que siga un carrer, que nosaltres estem reivindicant des de fa molt de temps que s'acondicione per a poder circular amb seguretat amb una bicicleta. Estem parlant de persones que no són deportistes, estem parlant de persones majors que poden utilitzar la bicicleta com a un mitjà de transport urbà, no com a un element de diversió ni de deport. Ja, aleshores, pues passa el que estava dient Loles. Tu pots implantar serveis públics de bicicleta, elèctrics, que faciliten molt bé diguem, la mobilitat, però si tropeces en que l'aport o... Sí, efectivament és l'aport, pues ja no l'utilitzes. Aleshores, pues és inútil. I després, com a usuari particular, pues si tens que apostar un poc per la teua, no sé, la teua valentia per a poder anar per determinats jocs, pues tampoc és compatible amb la implantació de la bicicleta. Aleshores, nosaltres sempre hem pensat que s'ha de fer un treball, com estava dient Besayo, des del Departament d'Urbanisme, que modifique el disseny urbà de la ciutat. Per a que en determinats llocs, si n'hi ha que llevar places d'aparcament, pues se lleven, perquè les places d'aparcament són una invasió de l'espai públic. O sigui, el cotxe privat està utilitzant una superfície pública que és de tots. No se té dret a utilitzar aquesta superfície, perquè sí. Evidentment, se té que donar un servei al vehicle, però no pot invadir-ho tot.
0: I ahí hi ha debat, eh?
3: Clar, efectivament. Entonces, això és el que nosaltres des de fa molts anys estem reivindicant. I són actuacions que són impopulars i que són conflictives, jo ho entenc, però s'ha de tenir una posició més valenta des de l'Ajuntament a aquest respecte, si realment s'està apostant per això.
0: Doncs sí, sou crítics, sí. No, però a mi em pareix molt bé, i que hi ha debat, perquè jo crec que hi ha debat molt interessant. Primer, perquè pense que molta gent no està conscienciada per a donar aquest espai que ara té el vehicle a una bici, per exemple, i després perquè no, a lo millor no està conscienciada perquè no té tota la informació. Vull dir, és que, no, Loles?
2: Bé, jo crec que molta gent tampoc s'ha animat, ha tingut l'atreviment de posar-se al carrer amb una bicicleta. Per això des d'on tenien...
0: Tens tota la raó.
2: Des de sempre s'han fet moltes activitats per a les famílies, excursions amb alforges, excursions per vies verdes pròximes. Això és el que a nosaltres, com a família, també ens va apropar encara més a la bicicleta i ha animat els nostres fills a que a dia d'avui no tinguin cap tipus de por d'agafar la bicicleta i moure's d'on tinguin a Aielo o d'on tinguin a Albaida, perquè coneixen vies alternatives a les carreteres, autovies que tot el món usuari del cotxe coneix, gràcies a totes aquestes excursions i activitats que han fet des d'on tinguin en bici i que volem continuar fent. Per exemple, una d'elles també molt famosa és en la que jo he disfrutat molt, és anar a la foguera de Canals en bicicleta. Clar, quanta gent sap que podem anar fins Canals?
0: Jo no ho sabia.
2: Per carrils, per vies alternatives, clar. El problema... Ui,
0: una moto.
2: Això és
0: una altra cosa.
2: Això és el contrari del que ocasiona una bicicleta, que és pau i tranquil·litat i salut. Avui en dia, malauradament, no disposem del tren, però també combinar excursions, bici i trens, i esperem que pronte això també millore. Jo anime a les famílies, vale, per aquesta educació vial, aquesta educació cap a la bici, cap a la responsabilitat mediambiental, a que es facin membres d'on tinguin en bici. Som tots benvinguts, que contacten amb nosaltres, perquè jo he gaudit molt quan els meus fills eren menuts, amb totes les activitats, i continuo gaudint cada vegada que participe d'una d'elles.
0: M'agrada que molt que digues això, perquè, per exemple, jo ara sí visc així, des de fa 8 mesos, no? Però abans vivia a València, a capital. El meu fill té 5 anys, viu a València, però el caps de setmana ve així amb mi. Jo he pensat moltes vegades, moltes voltes, de... agafem bici i dona por.
3: Però és que, a més...
0: No per ser on tinguem, el millor és perquè vinc d'on vinc.
3: Bueno, però a més hem de pensar que en les ciutats que s'anomenen a elles mateixes ciutat, on hi ha infraestructures peatonals que estan segregades del tràfic cada vegada més. Nosaltres, per exemple, vam tindre l'oportunitat d'estar en Barcelona fa 2 setmanes i el canvi que ha donat a Barcelona ha sigut brutal dels últims 20 anys cap ací. I no sols Barcelona, Saragossa i moltíssims altres pobles pues disposen a lo millor. Per exemple, en este cas tenim un problema amb els ponts. Els ponts tenen una secció que està pensada, com bé ha dit antes, per a dos cotxes, uno d'anar i uno de tornar. Una bicicleta per el pont pues és un problema, perquè va a una velocitat que va ralentint el tràfic, el tràfic va pressionant a la bicicleta. Per exemple, des d'altra associació, que també n'hi ha on tinguem, que és l'Associació d'Arquitectes, fa molts anys es va demanar o es va plantejar la possibilitat de fer una passarel·la peatonal que enllaçara Sant Rafel amb el carrer Major a partir de del pàrquing que n'hi ha ara mateix en carrer Mallans, no? I desembarcaria o aterrissaria, o com vulguis dir-ho, a la part del Tiraor, i des d'ahir tu ja tens un accés a Sant Rafel més pacífic, sense tindre que anar per l'avenida Almansa ni res. Què passa? Sí, és una inversió forta? Sí, efectivament és una inversió forta, però és una inversió que donaria una potenciaria molt els desplaçaments peatonals i en bicicleta articulant el barri de Sant Rafel amb el barri de la resta del poble, de Sant Josep o del carrer Major, el Poble Nou, com es vulgui dir. Bueno, això es farà alguna vegada? Pues no ho sabem, a lo millor d'ací 50 anys es fa. Però és una realitat que està real, que és factible, perquè en altres llocs sí que s'ha fet i no fa falta anar-se'n a l'estranger, i així no, pues bueno, pues és una qüestió de prioritats.
0: Loles?
2: Per acabar-te, jo també voldria dir que l'Ajuntament bueno, ha fet molt, molt de bé instal·lant este servei públic de bicicletes, però crec que també té que fer una llavor de pedagogia, d'activitats, en conjunt amb Ontinyent en Bici, si vol, però que s'han de fer activitats perquè la gent conega com funciona, com és l'app, on s'ha de registrar, què passa, com pots reservar una bici, què passa si vols, si decideixes anar a treballar en la bici, quins punts hi ha, informar molt més i apropar més les bicicletes a la ciutadania i, per exemple, fer pues provar-les en el poble i que els cotxes vegin que estan en marxa, que hi ha 5 persones en la bici i que han de reduir la velocitat. I això, clar, això passa també per l'Ajuntament.
0: I ja per acabar, bici elèctrica o no, Ontinyent?
3: Bici elèctrica.
2: Sí, bici elèctrica per descomptat.
0: Gràcies, perquè tenia allí dir, ara mira, no, com que no, en les costeres que hi ha, per favor.
3: Hay que ser conscients que la bici, dins del poble, tu la utilitzes com a un mitjà de desplaçament. No és un esport ni res, és un mitjà de desplaçament que ha de ser còmode, tu no has de suar, has de fer un esforç moderat, és un desplaçament, no és un deport.
0: Doncs ja acabem, Loles, Elios, gràcies per la tasca que feu. I continuem parlant, perquè totes aquestes activitats que has dit, volem també contar-les a la ràdio i que la gent ho sàpiga. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Tiñen, Cadena Ser. Woco Shops llega con el outlet del verano. Del 4 al 6 de junio, pásate por Woco Shops y encontrarás todo tipo de sandalias, carteras, vestidos, bolsos de playa, caftanes y complementos a precios increíbles. Con marcas como Don Algodón, Coronel Tapioca, Eferri, Fortime, Amici, El Caballo, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y sábado de 10 a 2. Del 4 al 6 de junio, outlet Woco Shops, Avenida del Textil 49, Ontinyent. Y hay momentos en la vida que necesitamos algo al nostre costat. En la Asociación de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
1: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
2: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
1: Claro, dime.
2: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
1: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
3: ¿Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinyent.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinyentrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinyent.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntament d'Ontinyent.
0: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Una del migdia, 33 minuts. Seguim en directe en este hoy por hoy Ontinyent baida al baida. I volem tornar a parlar de la vaga educativa, perquè, mireu, està deixant moltes conseqüències, molt més enllà del que estem escoltant cada dia. M'explique. Per exemple, este dilluns, 1 de juny, el primer dia de les proves oficials de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Bo, al voltant de 40 aspirants s'han quedat sense poder examinar-se per falta de personal suficient per garantir el desenvolupament normal de les proves. És que estem parlant de persones que porten mesos preparant-se unes certificacions oficials que poden ser determinants per a oposicions, estudis superiors, oportunitats laborals. I nosaltres volem entendre quina és exactament la situació, com s'està gestionant tot això i quines conseqüències pot tindre si la vaga continua durant els pròxims dies, que pareix ser que sí. Per això hem volgut convidar avui a Maria Vinsut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Maria, què tal? Molt bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, Miguel.
4: Benvinguda al programa. Primer vull preguntar-te, per lo personal i per lo professional, com estàs després de 4 setmanes de vaga? És que...
5: La pregunta crec que és pràcticament simbòlica. Els dos és que anem pel carrer ens pregunten com estàs, com va, i tots ho sabem. Estem cansadíssims a nivell emocional i a nivell físic, estem molt esgotats, però també tenim clar que el camí és cap endavant, que no podem pegar un pas enrere i per tant no queda altra que continuar lluitant. Així és que estic cansada, però bé, cap avant.
4: I parlant de l'Escola Oficial d'Idiomes, clar, vosaltres des del primer dia que esteu fent la vaga indefinida com a escola oficial, la gent pareix que no ha prestat molt d'atenció a això, fins que ha arribat este moment.
5: Exacte. Nosaltres, el professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes està de vaga indefinida des de l'11 de maig, com la resta del personal docent de les altres etapes educatives. El que passa és que nosaltres tenim un context diferent. I aquestes primeres 3 setmanes de vaga... continuava el període lectiu. Treballem amb personal adult, de manera que, doncs, que venen a classe entre 2 i 4 hores a la setmana. Per tant, res, si hi ha un dia que el profe està de vaga i no hi ha classe, l'alumnat es queda a casa i no hi ha més problema. El cas és que la situació va canviar, com tu avançaves abans, des d'aquest dilluns, perquè estem en període de proves de certificació. Uh-huh. Amb els serveis mínims cobrim les proves escrites, però s'han hagut de cancel·lar molts dels tribunals de les proves orals. Efectivament, hi ha moltes persones... Primera és també la situació en la que venen, perquè un examen oral implica molts nervis que s'acumulen al llarg d'aquest dia, al llarg dels dies previs. És una circumstància que a la gent li resulta molt desagradable i ho entenem, i arriben nerviosos i es troben amb el que els expliquem nosaltres. Afortunadament, els donem les raons per les quals no tot el món va poder ser avaluat cada dia. Els enviem a casa i els expliquem quina és la situació de cara a ells, que simplement que ells no perden el dret a l'avaluació. Tot l'alumnat serà avaluat, el que no els podem dir és quan.
4: Val.
5: I llavors les persones que no poden ser avaluades cada dia tornen a casa i saben que han d'estar pendents d'una nova convocatòria. Uh-huh. I per desgràcia han de tornar a patir els nervis i tornar a lo millor a fer gestions per a poder vindre a fer l'examen o el que siga. Però ja està.
4: Això és molt important, perquè clar, la gent es preguntarà, si està escoltant ara, val, ostres, i si no faig aquesta part de l'examen de la prova oficial de certificació, ja no pots fer-la? Sí, pots fer-la.
5: Sí, exacte, nosaltres tornem a convocar. Que, cap el risc que el dia de nova convocatòria, doncs a ells, pel que siga, per la manera en la que s'havien organitzat o ja. Per altres coses que puguen tindre, no puguen acudir i continuen mantenint llavors la convocatòria extraordinària de setembre, que també hem de veure què passa amb ella, perquè no acabem de veure la llum al final del túnel, així és que no sabrem tampoc què passarà en el futur. Però clar, anem al dia i de moment l'alumnat també ens està mostrant tot el seu suport i no hi ha més incidències. El que passa és que es venia per sorpresa. Disculpa.
4: Sí, no, que es venia per sorpresa, però sí. Que estava pensant en l'alumnat, la relació entre l'alumnat i el centre, no? Uh-huh. Perquè entenc que per a vosaltres com a centre... també és una situació complicada emocionalment, uh-huh. No? Perquè l'alumnat és qui acaba, podem dir, pagant les conseqüències, uh-huh. En aquest cas, no? Sí. Imagina que la situació, no sé si en algun moment ha sigut complicada de cara als alumnes, però...
5: En cada etapa té les seues circumstàncies i crec que tots els dos sempre estem d'acord, uh-huh. En que ens pesa la manera en la que afecta al nostre alumnat, i per el que passa és que ens continua estaguent per damunt la convicció de que ho estem fent per ells. Però evidentment, per exemple, en el meu cas jo tinc alumnat que fa un esforç tremendo al llarg de l'any, són adults, tenen les seues feines, les seues responsabilitats, les seues famílies, i per a vindre a classe i portar el curs endavant fan un gran esforç, i òbviament deixar-los sense avaluar et pesa. O destorbar-los, o trencar-los el ritme, qualsevol cosa et pesa.
4: Parlava jo al principi que, clar, les escoles oficials d'idiomes moltes vegades són com les grans desconegudes. No sé si tu tens aquesta sensació, encara que tu estàs ahí dins, jo imagino que més, no?
5: Sí.
4: Dins del sistema educatiu, i esteu ahí, però, clar, presteu un servei públic molt important. Creus que de vegades no es valora prou el paper que tenen les escoles oficials d'idiomes? I per què, sobretot?
5: Entenc que sobretot serà per desconeixement.
4: Val.
5: Així és que a mi, mira, m'agradaria aprofitar l'oportunitat per intentar explicar en les meues paraules, o almenys des de la meua perspectiva, com entenc jo, o quin entenc jo que és el paper de les escoles oficials en la societat i dins de les diferents també etapes educatives. Vaig a fer una analogia amb el que és una casa, la construcció d'un edifici d'una casa. Per a mi, primària i secundària, òbviament, són els fonaments, els pilars mestres d'un edifici, d'una casa, i ahir és on s'ha de tirar cement del bo. I hem d'assegurar que la casa tindrà uns bons fonaments, que serà forta i que podrà aguantar tot el que li vinga en el futur. Això per descomptat. I ahir tots els esforços i per supost, que tota la inversió possible. I ja una vegada tenim la casa construïda, per desgràcia, ja quan arribem ara a l'edat adulta, doncs no totes les cases s'han construït igual, però en qualsevol cas.
4: Correcte.
5: Ja tenim la casa feta. Per a mi, les escoles oficials d'idiomes són com les escales que permeten accedir als pisos superiors d'una casa. És a dir, no som l'única institució, hi ha altres que tenen el mateix paper per altres vies, però òbviament aprendre llengües ens permet créixer i tindre més oportunitats a nivell acadèmic, a nivell laboral i a nivell personal. A banda, una casa d'una planta pensa que és molt còmoda, ¿vale? És molt pràctica, estem ahí en la nostra zona de confort, es movem molt, molt bé. Però estarem d'acord en que les vistes des de la finestra són limitades. I moltes vegades, si passa alguna cosa al carrer i tu vols saber què és el que està passant, t'has d'assomar i li has de preguntar al veí de dalt que el conte el que està passant. I el fet d'aprendre llengües i poder pujar a pisos superiors ens dona una perspectiva molt més ampla, ens permet saber què és el que està passant ahí fora sense filtres. Mm-hmm. I ens permet ser més crítics i tindre més contacte amb el món real. I pense que a dia d'avui, sobretot en una societat i en un món en el qual qualsevol persona o qualsevol llença difon informació, no sé, sense estar contrastada, el fet de poder tindre accés a les fonts i de poder tindre altra perspectiva de què és el que està passant allà fora és importantíssim.
4: Puc quedar-me aquesta analogia, per favor? Perquè és que m'ha agradat molt, com l'has explicat. És de veres, moltes vegades és molt complicat, i jo ho entenc, explicar el servei que dona una escola com esta, però crec que és que l'has explicat molt bé i que ha quedat molt clar. No sé si vols afegir alguna cosa més. No sé si vols afegir, no sé, l'àtic o alguna cosa, no?
5: És evident que en este context, no?
4: Sí.
5: Com veiem a les plantes superiors, sí. Anem movent-nos de la nostra zona de confort i cada vegada és més complicat que pujar escales, pues cansa.
4: Costa.
5: Pujar escales, exacte, costa i cansa. I el que volem, i el motiu per el qual estem en esta vaga, és perquè el que volem és que tot el món tinga accés a les plantes superiors, utilitzant les escales, que ningú tinga que fer ús d'un ascensor privat per a poder accedir a les plantes superiors. Nosaltres tenim alumnat de tot tipus, és una de les coses que a mi més m'agrada de l'escola. Allí hi ha metges, hi ha mestres, hi ha estudiants, hi ha persones jubilades, hi ha persones que estan en un moment de canvi de la seva situació laboral, hi ha persones que estan perquè volen socialitzar, hi ha mil objectius diferents, però tot el món ha de poder tindre accés a aquest tipus d'educació, tot el món ha de poder tindre accés a l'educació i a l'ensenyament al llarg de la vida, que són primordials per a tindre una societat forta i crítica i justa. I, simplement, jo crec que entens que, o es percep que jo dono molt de valor a la institució a la qual represento.
4: Queda clar.
5: I és per això que considero també que és responsabilitat de la Conselleria d'Educació fomentar-nos, visibilitzar-nos, facilitar l'accés a les escoles oficials, ampliar l'oferta de les escoles oficials, sobretot en les comarques en les quals les opcions són també més limitades. I el que estem rebent durant ja molt de temps per part de l'administració és suport zero, entrebancs al procés de matrícula, retallades, i per això estem a la vaga. Compartim les reivindicacions de la resta de les etapes educatives, però especificat en el nostre cas, doncs ho resumiria així.
4: Clar.
5: Per això estem a la vaga.
4: I parlant d'eixa vaga, que ja hem dit al principi, ja ens has dit com estàs, que és la pregunta que fa tot el món quan vos troba, però és que portem molt de temps en esta vaga. Mm. I ja has dit una cosa que has passat ahir per damunt, que és volem en setembre, perquè no hi ha llum al final del túnel. Teniu aquesta sensació, la percepció que teniu els docents és ixa?
5: Els docents anem en muntanya russa.
4: Ja,
5: és a dir, pel matí,
4: ja.
5: També depèn moltíssim a les persones. És important trobar-nos i escoltar-nos i sentir perspectives, perquè moltes vegades, escoltant-se uns als altres, veiem les coses de manera diferent o ens donem ànims. Mira, vaig a contar-te una altra situació que pense que és també bastant il·lustrativa. Ahir vaig estar en una reunió, una assemblea de directors i equips directius de tota la comunitat valenciana, en la qual s'intenten posar punts de vista en comú, la qual cosa és complicada perquè cada centre té un context bastant diferent, però ens mou un objectiu comú. I bueno, es posen en comú idees i propostes i solucions i ja va haver concretament un comentari amb el qual es va tancar l'assemblea. Va haver una anècdota que va compartir una mestra, una directora d'un col·legi públic, d'un SEIP, que a mi em va agradar. Que ella explicava que en la seva escola hi ha diversos patis, i diu que hi ha un pati que és un socarral i hi ha un pati en el que hi ha oliveres i garroferes. Uh-huh. I que l'altre dia anaven els xiquets de 5 anys, els quals tocava estar en el pati que era un socarral, agafaix de les mans i corejant: manifestació, volem olivera, manifestació. I mira, jo realment em vaig quedar en la idea, per a mi ja ho saps, la institució la que representa l'Escola Oficial d'Idiomes és molt important. Però jo també tinc dos xiquetes, una en primària i l'altra en secundària. Uh-huh. Si de tot això el que traem és que elles entenguen que no s'ha de normalitzar ninguna situació en la qual hi hagi una injustícia, hi hagi alguna cosa que no s'estiga, no hi hagi igualtat de condicions i no s'estiga tractant de la manera en la que mereixen, ho han de lluitar, ho han de pelear. I si l'única cosa que traem no sé què aconseguirem. Jo penso que ja m'ha aconseguit molt, però si l'única cosa que aconseguim ja és això, doncs mira, jo ho dono per bo.
4: Doncs ens quedem així, però continuarem parlant, Maria, perquè tenim pendent una visita a l'Escola Oficial d'Idiomes.
5: Sí.
4: Perquè tenim ganes d'anar allà i contar altres coses que també passen,
5: sí,
4: en el centre, no només de les males notícies que estan així i que hi ha que contar-les perquè estan passant, no? Però volem, i ho farem pronte, i farem una visita si ens deixeu.
5: Parlarem de coses boniques.
4: Efectivament, sí. Efectivament.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Maria Minsut, moltíssimes gràcies a tu per haver vingut i tant de bo la llum aparega.
5: Tant de bo.
4: Tant de bo. Tant moltíssimes bo. Gràcies.
5: A tu.
4: Que vagi bé.
5: Adéu.
6: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
7: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
8: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
9: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... la tuya, por usarla 4 veces y pagarla todo el año.
10: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
11: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix...

0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. A veure, anem a parlar de coses que jo crec que són, a més d'interessants, jo crec que cada vegada que s'apropa ja el mes d'agost, més interessants encara. De què estem parlant? Estem parlant d'estrenes, i estem parlant d'astronomia, i estem parlant de coses que van a succeir d'ací no res. Vos en recordeu de l'eclipsi, no? Vos en recordeu, sí, no? Pues volem parlar d'això i de com no afectar, no és que ens afecte aquest eclipsi, sinó de com ens afecta les estrelles a nosaltres, així, a la nostra comarca. I tenim un astrònom que és d'ací, que és, podem dir, nostre, i que també és amic del programa. Ivan Martí, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Avui no fa dia d'esta nit veure les estrelles, no? O què? Perquè ja ningú vol si tot això. O això no passa res.
1: No, sí que passa, sí.
0: Ah, val.
1: A no ser que vulguis observar en ràdio. Si observes en ràdio, que és el que faig jo, ahir dona igual que n'hi hagi núvols, que ploga o que siga de dia. Ahir pots mirar igual.
0: Com és observar en ràdio? Què és això?
1: Observar en ràdio, en lloc d'utilitzar telescopis òptics, val, que utilitzen espills o lents, el que fem és utilitzar com si fossin antenes parabòliques gegants, que anomenem radiotelescopis. Aleshores, el que fem és, en lloc d'observar la llum visible, observem les radioemissions, no?, que venen de l'espai exterior. Poden venir de forats negres, zones de formació estel·lar, etc.
0: Mira que bé. Mira, i parlant de forats negres, Ivan Martí fa no res... Bueno, Ivan Martí és d'Alfarrasí, i fa no res va estar visitant l'alumnat del CEIP Doctor Borràs per a parlar d'astronomia, per a parlar de l'eclipsi solar, però també dels forats negres. Com va ser aquesta xerrada? Com són aquestes xerrades? Xerrades, Ivan?
1: Aquestes xerrades són molt divertides, jo m'ho passo molt bé.
0: Sí.
1: Vaig estar en el grup d'infantil i en el grup de primària del doctor Borràs, que va ser l'escola on vaig aprendre jo també anat a aquesta escola, no?
0: Sí.
1: Llavors vaig tindre sentiments de melancònia, bàsicament, no? Vaig veure la meva escola, no? I veure els xavalins aquells ahir fent-me les preguntes que em van fer, que van ser preguntes boníssimes. Quasi no m'ho podia creure. Jo, com pot ser que xiquets de nivell d'infantil estiguen fent-me aquestes preguntes? És espectacular. I la veritat és que va ser una experiència molt divertida. Jo m'ho vaig passar molt bé. Va parlar de forats negres, de l'eclipse, de tot un poc.
0: Tio, és que jo necessite... Mira, és que no sé si es donarà temps, però és que, clar, i ja m'ho porte al tema personal. El meu fill no va a eixer de centre, val? Però va a un altre centre, a una altra localitat i tal. Però l'altre dia es va plantar, el meu fill va a tercer d'infantil, l'últim any d'infantil, i me pregunta, papà, tu saps el que són els forats negres? I dic, ostres, espera't un moment, com li expliques a un xiquet de 5-6 anys com és un forat negre o què és?
1: Bueno, bàsicament, un forat negre és un lloc, no, de l'univers on la gravetat és molt forta. O sigui, la gravetat és el que fa que els objectes s'atraguen uns als altres, no? La gravetat és tan forta que aquest objecte és capaç de tragar-se inclús la seva pròpia llum, no, podríem dir.
0: Sí, sí, sí.
1: És la definició de forat negre. Passa, claro, ahí és millor explicar-ho en persona, no? Perquè pots utilitzar les mans, pots utilitzar
0: claro,
1: objectes d'atrets o boletes i tal, claro. I entra millor.
0: Clar, és que això era el dubte, perquè clar, la teoria la tenim clara, però clar, com li entra a un xiquet o una xiqueta d'infantil, com tu dius, de 5, 6, 4 anys, el tema del forat negre. I això és una de les coses que tu fas, però és que hem de parlar ja del mes d'agost, Ivan, perquè clar, el mes d'agost està ahí, ja vam parlar de l'eclipsi, sí, que arribarà en agost, que així ja van dir que no podrem veure-lo bé, no?
1: Així no podrem veure-lo sencer.
0: Sencer,
1: o sigui, la totalitat,
0: exacte. Sí, sí.
1: L'efecte és de fer-se de nit completament, no? Això no arribarem a veure-ho. El sol està parant un... No sé si...

0: Muchos habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos que pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos, y que ocupará el espacio natural del acontece, que no es poco, y de lo que queda del día.
1: Muy
0: pero
1: bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de, lo que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un beso,
1: Carlos.
0: Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más. Venga.
1: Vale.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvinguts, benvinguts. Com va passant la setmana, que ja és dimecres, eh? Un dimecres... Avui hem volgut... ara ho comprovareu a l'entrevista, però hem volgut parlar de... d'unes festes de la nostra comarca que obren el calendari fester dels moros i cristians. Ja es podeu imaginar de quin municipi estem parlant, però d'una part de les festes de moros i cristians de Bocairent, que és menys coneguda i té lloc tots els mesos a aquest municipi de la comarca de la Vall d'Albaida. De seguida anem a saludar al president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent. Abans, uns consells, i de seguida ell ens conta més sobre, doncs, aquestes celebracions que no són tan conegudes.
4: Ja està en marxa la 7a edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
5: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en Restaurante Almorots. Reservas y lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almorots. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.

0: Bocairent continua avançant en el camí cap a les festes de moros i cristians de 2027 amb una nova cita del tradicional panellet. Esta setmana és el torn de la fila Terç de Suavos, que protagonitza el quart panellet d'un calendari festiu que ja ha passat pels espanyoletos, granaders i contrabandistes. Per parlar de tot el que envolta esta celebració, dels actes previstos i del gran ambient que ja es viu al poble, avui ens acompanya Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent. Bona vesprada, Damián.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Primer que res, com dèiem, Bocairent continua immers en eixe compte enrere cap a les festes de 2027. Com s'està vivint este calendari dels panellets?
1: Bé, Bocairent, com tu bé dius, tots els mesos tenim festa, no? Avui, precisament, el dia 3 és el panell de Suavos, del cas de Suavos, i el dissabte serà la desfilada que té tots els mesos. L'ambient, doncs, és molt bo, i més ara que ja estem passarà el panell de Suavos, i el que ve a partir del mes de juliol, en passar el panell dels estudiants, estem ja immersos en tot el que és els preparatius del panell de l'Associació de Festes, o anomenat mitjany.
0: Esta setmana, com dèiem, és el torn de la fila Terç de Suavos. Què representa per a cada fila tindre el seu panellet?
1: Bueno, pues representa un dia de festa, un dia d'anar a la iglesia a fer el repartiment de panellets. I tots sabem que cada mes és el panellet d'algú. Tots els Suavos, anem al panellet, avui és el nostre panellet. Se'n van a missa, fan el que és la missa, fan el repartiment dels panellets, i en la banda de música se'n van al seu maset. Es fan ahí la cerveseta i esperar el dissabte a fer la desfilada. Jo crec que són uns actes importantíssims, perquè marca el que és tot l'any fester, ja que nosaltres, tots els mesos, per el tema dels panellets, sempre tenim festa. Sempre recordem que estem en festes de moros i cristians pràcticament tot l'any.
0: Com deies abans, cada mes una fila pren el protagonisme, no? Com funciona aquesta fórmula de repartiment, de repartir els panellets al llarg de l'any?
1: Bueno, com bé dia antes, sempre és passar les festes, comencem a treballar el cicle fester dels panellets a partir del mes de març en la fila d'espanyoletos. Com bé tu has dit, cada mes li toca uno fins al juliol, i després el que és el panellet en agost, el que celebrem és el panellet de l'Associació de Festes de Moros i Cristians per una sèrie d'actes durant diversos caps de setmana. Entonces, després continuem i són els nou panellets. El mes de febrer no es compta perquè són les festes, el panellet de l'Associació de Festes o el mitjany, que és en agost, i en el mes de gener es fa el panellet del clero. I sempre és igual, l'ordre sempre és el mateix.
0: Ja han participat, com havia dit abans, els espanyoletos, granaders, contrabandistes. Este mes, Terç de Suavos, quins són els que queden?
1: Val, pues el mes de juliol queden a partir de lo que és del bando cristià, faltarà el panell de la fila d'estudiants, i a partir del mes de setembre és moros vells, barrocs, marinos i mosqueters.
0: Damián, què té esta festa, el panellet, perquè siga tan especial, tant per a festers com també per a no festers?
1: És un acte especial, sí, tant per a festers com per a no festers, perquè és el dia que ixe dissabte és el dia que s'obrin tots els masets. A part del maset que li toca fer el desfile, la resta de filades obrin el maset i la gent, pues, s'ajunta a sopar, alguns han fet dinar, doncs s'ajunten a dinar, en fi, cada... És una forma de fer festa, no? De juntar-te en la teua colla dels amics de la festa i a parlar de festa. En fi, sí que és veritat que després de festes, dels primers panellets, sempre pareix que siguin un poquetet més fluixets, perquè la gent és un poc saturada de festa, però a partir del panell de Suavos, Pagavant, els magets estan bastant plens, a part del maget del que desfila, no? Però el resto de magets està bastant ple. I una vegada passen el passem al Bandung Moro, que és després de l'estiu, pues ja comencem a totes les colles a veure l'any que ven que gim i tal, i és una forma de juntar-te totes les tots mesos i parlar de festa.
0: Uh-huh. Com deies abans, en agost té lloc el mig any, però unes quantes setmanes enrere ja comencen, no?, eixos actes grans del panellet.
1: Sí, el que és de l'acte del panellet de les 20 festes, pues comencem una vegada acabada el panellet de la ciutat d'estudiants, al cap de setmana després, d'aquest diumenge, es fa l'homenatge de les festes amb 50 i 75 anys d'antiguitat de la festa. A partir d'ahir, després es fan exposicions de dibuixos escolars, de tots els xiquets i xiquetes que han participat en els dibuixos que van fer després de festes, i després ja ve el que és la gran desfilada del dia del panellet, el dia de mitjan, que és l'últim dissabte, i després el repartiment del panellet de les de festes, que serà l'altre cap de setmana.
0: Uh-huh. També hi ha una desfilada infantil. Abans nomenaves, sí, abans nomenaves aquest homenatge, no?, que es reta a les persones que complixen 50 i 75 anys actius dins de la festa. Què significa el reconèixer aquesta trajectòria?
1: Bueno, per a les cultures festes és una data molt senyalada i molt important, i evidentment per lo que són els festers encara més. Afortunadament, i per la forma que tenim de viure la festa, si no ho veiem, els festers de 50 anys cada vegada en són més. Un dels 50 anys que hagin fet els 50 anys de festers en són més, perquè tenim la costum de xiquets i xiquetes d'apuntar-los des de fa uns anys darrere, d'apuntar-los com aquell que diu en seguida que naixen, no? Però tinc en compte que tota la gent que està fent 50 anys de fester ara, són molts anys de festa, i el de 75 pues, és molt de festa, són molts anys de festa. Jo vaig tindre la sort personalment l'any passat disfrutar de mon pare, que va fer els 75 anys de festa, i la veritat és que tant per les persones que el fan, inclús per a les famílies, són dates importants. Estem parlant de que 50 anys de festa no es fan tots els dies, i 75 anys pues, ni molt menys. I molt menys, 75 anys, tenint en compte que l'any passat en teníem un, enguany en tenim un altre. En el poquer anem tenint, tots els anys n'hi ha algun allà. O sigui que és una cosa que és molt, molt, molt important dins de la festa.
0: Doncs a veure si enguany tenim la sort de poder conèixer i conversar amb la persona que complís enguany 75 sí. anys actiu dins de la festa.
1: A banda, és una persona molt vinculada a la festa i a l'associació de festes. Ell va ser president de la Junta de l'associació de festes. És un home molt vinculat a la festa, molt vinculat a la festa.
0: Parlaves també abans d'aixos actes que s'organitzen per a els xiquets i xiquetes, i aixos els concursos de dibuix i que després s'exposen. Impliqueu, no?, a totes les generacions en la festa.
1: Clar, és una forma de... Si és quan acaben festes, clar, sols estan pensant que festes, sí que amb la col·laboració de l'escola del col·legi Lluís Vives, donem les làmines i es fan dibuixos que es creuen convenients. A partir d'ahir es fa un jurat i decidís quins són els xiquets i xiquetes guanyadors, i es dona un xicot de premi i un regal. També, i també una cosa que se m'havia oblidat és que també es fa el concurs de fotografia festera. També són per aixes dates.
0: Sí que teniu uns fotògrafs, ahí teniu l'associació de fotògrafs
1: sí.
0: de Bocairent, que està molt activa tot l'any, però
1: molt
0: en
1: molt
0: festes
1: activa.
0: També estan ahí, no?
1: Sí, clar, és una part importantíssima. Jo tot l'he dit, perquè a l'hora de muntar el que és la revista del programa de festes, sempre demanem col·laboració i sempre els tenim allí. Ens proporcionen totes les fotos que creuen necessari, que creïn fotos necessàries, les publiquem i una part importantíssima dins de la festa. Perquè si no fos per gent com com ells, com aquesta associació, moltíssimes coses de les que es publiquen, ja no en el tema de festes, sinó en el tema, en el dia a dia del poble, no s'entregaria moltíssima gent, perquè estan ahí per tot, col·laboren en totes les associacions, en fi, són part molt important.
0: En quin punt diries que es troba ara mateix la preparació de les festes de moros i cristians de 2027? Ja es nota que cada vegada estan més a prop?
1: Sí, sí, clar, per suport. Nosaltres tenim en compte que nosaltres ja estem començant a preparar el programa de festes de les festes del 2027. Estem ara mateix estem en el començament de la preparació de les festes, però ja han començat poquet a poquet, es comencem cada volta més, fins que i en seguida que passe el que són les vacances, el mes d'agost, ja es fiquem de ple a preparar-ho tot.
0: Quin missatge t'agradaria per acabar llançar a Montfester i tot el veïnat de Bocairent per aquests mesos participe en els actes del panellet?
1: El missatge que m'agradaria seria que seguirem i que feren el mateix que estan fent. La veritat és que tenim uns festers i festers a Bocairent, al igual que veïns i veïnes del poble, que no són festers, que sempre col·laboren, quan es demanen alguna cosa sempre estan ahí, i simplement els diria que seguisquen igual, que seguisquen gaudint de tot el que envolta la festa, tant siga les festes de moros cristians com altres tipus de festes, però que continuen de la forma que estan fent-ho. No tinc ninguna cosa en especial que dir-los, perquè estan... La veritat és que jo, des que estic de president, qualsevol cosa que era demanada a la gent, sempre ho ha tingut ahí. I simplement que col·laborem, com són formes estan col·laborant i que ho visquen i que seguisquen conforme estan, que estan fent-ho, la veritat que estan fent-ho molt bé.
0: Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai de Bocairent, moltes gràcies per haver-nos acostat i parlar-nos, com no, d'este panellet, quan aneu per el quart panellet en esta vegada, i res, això vol dir que continua, com dèiem abans, eixe calendari fester cap a les festes de 2027. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
0: Anem amb la informació meteorològica. En una jornada que hem notat aquesta baixada de temperatures que ens deia ahir el nostre meteoròleg. Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. La nuvolositat anirà a més amb les hores este dijous a Ontinyent i a la Vall del Baida. Les temperatures pugen i de forma acusada. Es quedaran rondant dels 35 graus i els cels aniran de poc nuvolosos a nuvolositat evolució, anant a núvols baixos de cara a la pròxima matinada. Els vents marítims seran predominants i hem de dir que l'entrada d'aire fresc a la península, a més la inestabilitat associada a la Mediterrània, seran protagonistes durant la jornada de divendres, provocant un excepcional descens tèrmic i probabilitat de pluja, fins i tot algun conat tempestuós.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Avui és segon dia de les proves d'accés a la universitat, amb una nova jornada de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida del professorat. També, doncs, hem estat al campus d'Ontinyent per a escoltar les dues parts, tant als alumnes com també als professors.
5: Pues depèn de l'assignatura, però prou mal. Llengua un poquet bé, però filosofia prou mal. Anglès molt bé.
6: Pues de moment el que he fet bé, menys anglès, però la resta bé.
7: Jo crec que m'ho esperava prou més difícil, sobretot biologia. S'havien preparat perquè fos prou més complicat i el van fer molt bé. I jo crec que en el Jaume s'han preparat molt bé.
8: La veritat que ahir, ja quan es van presentar a castellà, ja es vam relaxar un poc perquè teníem molt de nervis, però ja després filosofia i biologia superbé. I ara ja està vesprada química, que és el que més por ens fa.
0: És un exemple dels 416 estudiants d'instituts d'Ontinyent, Bocairent, Albaida, Castelló de Rugat, L'Olleria i Castelló de la Ribera que s'examinen al campus d'Ontinyent en aquesta convocatòria. Durant el matí s'han realitzat les proves d'idiomes i història d'Espanya, mentre que el primer dia ja havia estat marcat pels exàmens de llengua castellana i la resta de matèries inicials. Esta vesprada s'ha dut a terme les proves optatives, com ahir per la vesprada. La jornada també ha estat marcada per un gest de suport del professorat. Una vintena de docents de l'Assemblea Comarcal han acudit al campus per a aplaudir i animar l'alumnat en el marc de la vaga convocada en l'àmbit educatiu. Vanessa Escrivà és portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida.
9: Que acabe perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que Conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contentes perquè això és un moviment que s'ha iniciat des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem resistint.
0: L'alumne també feliç amb la mostra de suport dels seus tutors i tutores. Pau i Marc són alumnes de l'IES Pou Clar.
10: La veritat que és agraït. Al final ells han estat apoyant-nos tot el curs, inclús ara en la vaga, pues, quan feia falta ens ajudaven, si tenen por de repàs d'això, entonces els agraïs molt que estiguin així apoyant-nos tant ahir com avui i demà també.
11: És molt content perquè, per una part, pues, apoyem que els professors facin vaga perquè al final estan defensant una educació que ens implica a nosaltres i a tots els demés. I el fet que estiguen així també presents, pues, és un suport extra que agraïm.
0: A aquesta situació de vaga ja podem afegir diversos col·legis concertats d'Ontinyent que s'han sumat a la vaga convocada pels sindicats per a reclamar un acord amb la Conselleria d'Educació en diferents qüestions laborals i educatives encara pendents de negociació. Entre les principals reivindicacions estan la jubilació parcial, millores en la formació professional dual, l'adequació de plantilles en educació especial i la FP i la modificació de l'ordre del pagament delegat. També demanen reduir la càrrega lectiva, ampliar plantilles, millores salarials, el reconeixement dels sexenis i més mesures per a la inclusió educativa. Nacho Corbalán és representant de Comissions Obreres al Col·legi La Concepción.
12: Que creiem que, pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
0: Així acabem. Gràcies, bona vespre.
13: La dieta mediterránea es mucho más que alimentación, es una manera de entender la vida. Hablamos con la asesora gastronómica Rosa Tobar sobre este modelo en el que el tiempo y la compañía son esenciales y el papel que juega la cerveza en esta forma de vida.
14: La dieta mediterránea, reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, es un patrón cultural donde importa qué comes, cómo, con quién y con qué actitud. El aceite, las verduras, nuestra forma de cocinar y también de beber forman parte de ella, y la cerveza, que proviene del cereal, siempre ha estado presente.
13: Este modelo pone en valor algo muy nuestro, la mesa como lugar de encuentro y socialización. El aperitivo y el tapeo forman parte de una forma de vivir en la que compartir es protagonista.
14: Para nosotros, sentarse a la mesa no es solo alimentarse, es compartir, y es en estos momentos de disfrute y conexión donde la cerveza ha estado históricamente ligada.
13: Eso es la dieta mediterránea, ¿verdad? No solo habla de lo que comemos, sino de cómo vivimos, y la cerveza, siempre con moderación, acompaña esa manera de saborear la vida con calma. Contenido ofrecido por Cerveceros de España, que recomienda un consumo responsable.
2: La Ventana, con Carlos Francino.
15: La radio tiene su orden, como todo en la vida, y ahora en La Ventana lo que toca es repasar
2: lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
15: Dale, Isaías.
16: Pues mira, Francino, la actualidad de nuestro país viaja a tal velocidad que se nos acumulan los acontecimientos, no damos abasto para procesarlos todos y algunos asuntos importantes los tenemos un poquito olvidados. La crisis de Irán, por ejemplo, la situación que se está viviendo en el estrecho de Hormuz. Desde que todo estalló, vivimos en una especie de yenka y Tony Martínez cree que hay que ir buscando patrones.
17: Hay un ejercicio por hacer y consistiría en determinar si existe una frecuencia, un patrón, en los días que la Casa Blanca anuncia un inminente acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Hormuz.
18: ¡Ay, qué alegría!
17: Y los días en que se anuncia que ese acuerdo se aleja.
18: ¡Ay, qué disgusto!
17: El 2 de marzo se anunció oficialmente el cierre del estrecho de Hormuz. Desde entonces, ¿cuántas veces se ha anunciado, se ha dicho, el acuerdo está cerca?
19: Me pongo de pie.
17: En ese momento sube la bolsa, pero unas horas después...
19: Me vuelvo a sentar.
17: Esto ha pasado el 7 de abril, el 9 de mayo, el 19 de mayo y el 28 de mayo. Sería interesante también contrastar la coincidencia de fechas con movimientos financieros en las fortunas personales de los que trabajan en la Casa Blanca.
20: ¿No podemos tomar un trago de cerveza? ¡No!
16: Es gente que juega con fuego y juega con nosotros también. Y además no les importa emprender guerras porque ellos al final no van a ir, nos decía Matías Valles.
21: Esto de escudos y espadas, vamos a ver. Los famosos escudos no han cegado los drones caseros iraníes de cartón, literalmente de cartón, que han vulnerado esta defensa. Las famosas espadas no han acabado con Irán, al revés. Irán parece más fuerte que nunca. Y luego la pregunta que se hace siempre a tanto, por supuesto, a empresarios de defensa como sobre todo a políticos, que es la parte que me interesa, de si hay que armarse más, si hay que invertir más en defensa. En cambio, nadie le pregunta, ¿irá usted a primera línea del frente o enviará a sus hijos? Como con Michael Johnson, cuando la famosa guerra de Irak, que fue al Congreso y resultó que ningún congresista tenía a sus hijos en Irak en la guerra, ¿no?
16: Pues la pregunta es pertinente, ¿irán ustedes a esa guerra? Bueno, Tony Martínez nos proponía buscar patrones en las actitudes y en la mente del imprevisible Trump, y de buscar patrones bien distintos se ocupa la mujer con la que hablábamos hoy al comienzo del programa. Se llama Olga Ivanova, es ucraniana, tiene 41 años, lingüista y neurocientífica, y es autora del proyecto Fonema, que se inició con una pregunta bien sencilla. ¿Una enfermedad neurodegenerativa puede sonar a algo? Bueno, pues sí. Así, por ejemplo, sonaría el discurso de un hombre sano. Y así sonaría el discurso de un hombre enfermo de Alzheimer. Olga nos explicaba lo que acabamos de escuchar.
22: En primer caso hemos escuchado lo que se llamaría la envolvente del tono de una persona mayor que no tiene ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y en el segundo caso sí que tenemos la envolvente digitalizable de tono de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer ya diagnosticada. Si escuchásemos las grabaciones originales que dieron lugar a esas a esas envolventes, no oiríamos ningún tipo de diferencia porque nos sonaría absolutamente normal. También porque en nuestra comunicación nos buscamos adaptar, ¿no?, a la persona con la que interactuamos. De modo que para poder hacer ese análisis, buscar esos biomarcadores, tenemos que transformar las grabaciones que realizamos en este tipo de envolventes.
16: El proyecto Fonema, merecedor de una beca Leonardo, investiga estos biomarcadores fonéticos que podrían indicar el inicio de enfermedades como Alzheimer, el Parkinson, otras demencias, y sobre todo, distinguir lo que es normal con la edad y lo que no lo es.
22: Los lingüistas y también los neurocientíficos intentamos demostrar que a veces es normal olvidar las palabras. De hecho, existe un fenómeno conocido como tener la palabra en la punta de la lengua.
15: Sí,
22: es un
15: fenómeno
22: muy conocido. Supongo que todo el mundo lo ha vivido alguna vez. No solo hay que ser mayor para vivirlo, ¿no? Sí. Los jóvenes también lo pueden sufrir por muchas circunstancias, ¿no? Uno de los objetivos de la investigación es saber dónde trazar esa línea entre aquello que es normal olvidar y aquello que nos podría indicar que podría haber inicio de una enfermedad neurodegenerativa.
16: Es una investigación extraordinaria, desde luego, en la que se cuenta, cómo no, con la ayuda de la inteligencia artificial.
22: Cuando yo empecé a trabajar en el ámbito de los biomarcadores fónicos hace ya más de una década con el grupo de investigación que me acogió en aquel momento, estábamos probando los primeros modelos de inteligencia artificial. Bueno, no era inteligencia artificial, era análisis automático del habla, que es uno de los modelos matemáticos basados en evaluación física, que si está bien entrenado a partir de los patrones estadísticos, podría generar generar algoritmos de análisis. Estaba justo leyendo un artículo de unos colegas que ha sido publicado, hablaban de que con inteligencia artificial, con esas fórmulas, se puede perfectamente identificar hasta el 70%, en el 70% de casos la presencia de una enfermedad es antes mucho. De que aparezca otros síntomas.
16: Es muchísimo, efectivamente. Bueno, deslumbrantes investigaciones como esta, este proyecto Fonema, contrastan con la grisura de lo que nos está contando Nieves Concostrina estos días, cómo la monarquía dejó la educación en el siglo XIX en manos de la Iglesia y de sus dogmas. Ayer nos habló del concordato de 1851 y hoy... Segundo.